quote de Three Voices of ISC. Des nos tinc opi, opi duele de ser nos adona, nos condolència na Three Voices, no? I tornen fans nan sigur que sí, per sota un banda, un band més great més, que hobi cantica bonita. I mi cara mano saludo pa mena emerència que te gusta Three Voices, te gusta cantica aquí. Vostè cora cantica mi esposa igual sta, meto de Three Voices. Pero cantica quita ora